0: senyes de les aigües.
1: Sí, senyes de les aigües. El papa s'ha de ser de còpia.